canviat. El sincericidi d'estar al teu costat. Des de que ets aquí, la lluna i les ombres no saben dormir. S'ha obert una porta que ara es fa camí. I quan et perdis, mira els núvols.